0: Imagina Ràdio.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: selecció musical.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir-se bé. Imagina.

0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Dani. La millor selecció musical. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Un sabor puede ser único y no gustarle a nadie. Mejor que ser original es tener algo que te haga diferente. Comparte nuestro ADN Cupra y forma parte de una tribu que siente emociones distintas cuando disfruta de la carretera. Ven a visitar nuestro Cupra Garage y conoce la gama Cupra para sentir experiencias que no has sentido nunca.
3: Ven y visítalo en Autoesteller, carretera de Tortosa a la Aldea, kilómetro 10, Tortosa.
4: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Entrapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
7: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Són 4 i pico els minuts que passen de les 8 del matí i aquí estem. Avui és dijous, és 21 de maig de 2026 i escoltàvem primer que res pues, la música i la veu d'Amy Winehouse. Avui al de bon matí, pues, diverses coses, perquè parlarem de cultura, concretament del Festival Toca, un festival de piano que se celebra a Tortosa i, bueno, hi ha més llocs ara, però que va néixer a Tortosa. En parlarem d'aquí un ratet amb els directors del festival. També ens posarem al dia pel que fa el que passa al territori i ho farem amb l'informatiu amb Andrea Maqueda i també el que passa pues, arreu del món i això serà amb el repàs als titulars en portada. Més coses, perquè també farem una ullada a les activitats del que queda per aquesta setmana, perquè déu-n'hi-do la d'activitats que hi ha i bueno, he de dir que clar, que en bon temps pues, ja se sap que n'hi ha més i més al carrer.

0: I que vull ser la millor versió de mi mateixa cada dia, tant dins com fora del camp.
1: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.
0: I de seguida escoltarem la música de Clean Bandit, però abans, el que ens arriba ara mateix i del que gaudim és de Teddy Swims. Aquesta es diu The Door.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: I és hora de fer una ullada als titulars en portada. Avui dijous comencem amb El Periódico. Diu Zapatero i Julito van planejar evadir 3 milions a Hisenda. El jutge acredita que era l'objectiu de crear una offshore a Dubai. L'amic de l'expresident va acumular 5 empreses en 14 dies per canalitzar comissions de Plus Ultra un mes després de que l'aerolínia entrés al programa de rescats. Més coses. Xi i Putin censuren la política internacional de Trump. Els presidents xinès i rus critiquen els deslleials atacs contra l'Iran i Venezuela dies després de la visita a Pequín del líder dels Estats Units. L'absentisme obliga les universitats a revisar la manera d'impartir les classes. Sobre tot això, a partir també de les crítiques dels estudiants. Sobre l'investigació del cas Andic, diu que va entregar als Mossos un mòbil sense els WhatsApps anteriors a la mort del seu pare. El govern i la Generalitat ratifiquen les infraestructures promeses a Esquerra Republicana. També es parla sobre uns jocs, diuen aquí, millorats. Diu que Las Vegas acull una competició amb esportistes dopats sota control. Més coses a La Vanguardia. Sánchez defensa Zapatero però evita la crítica als jutges. L'executiu assumeix que la interlocutòria d'imputació és sòlida, tot i que no veu proves d'il·legalitat de l'expresident. L'instructor apunta a dos exministres i dos alts càrrecs com les persones sobre qui s'hauria pogut influir. Govern central i Generalitat segellen nou pactes per augmentar l'autogovern. Preveuen el control català de la zona franca i fons per a més Mossos. Sí, Putin marquen distància amb Trump i és que per al·lusions velades, Donald Trump va ser ahir protagonista de la reunió que el president xinès i el seu homòleg rus van fer a Pequín. En aquest context va ser molt explícita la seva condemna a qualsevol ingerència estrangera a Amèrica Llatina sota qualsevol pretext. En la reunió, amb prou feines, es va parlar d'Ucraïna. Més coses. Dos escaladors van atendre el fill d'Andic després de la caiguda. La investigació sobre la mort del fundador de Mango aporta més detalls del dia del succés. Més d'un any després de la mort d'Isaac Andic i després de la imputació del seu fill, s'ha sabut que dos escaladors van ser en aquell lloc.

La interlocutòria del jutge, Feijóo acusa l'executiu socialista de robar i reclama eleccions, una possibilitat que la Moncloa descarta. El passeig barceloní de Bad Bunny és un altre dels temes que es tracten en la portada del diari Ara, i és que el cantant portorriquen, que actuarà demà i dissabte a l'Estadi Olímpic, es va deixar veure ahir per Barcelona. Aquesta notícia està il·lustrada amb una foto en la que apareix saludant els fans a l'entrada de l'hotel al que s'allotja, que és el Mandarín, a Passeig de Gràcia. Els Estats Units imputen Raúl Castro en una nova escalada de la pressió sobre Cuba. El PSOE es compromet a complir l'acord entre el PSC i Esquerra Republicana. Rufián disposat a liderar un nou front d'esquerres a les generals. I Xi i Putin es declaren amistat a un nivell sense precedents, diu el titular. I per acabar el repàs a la premsa general, anem al diari de Tarragona. Diu el cas Zapatero esquitxa a Tarragona amb Hard Rock, i és que el jutge assenyala un possible tràfic d'influències de més de 60 milions d'euros. A Tarragona, el Tribunal Suprem va obligar a la Cana a justificar el seu no a obrir els diumenges en ús d'un cas similar al de Tarragona. I acord per ampliar 5.000 Mossos fins a l'any 2030. Anem ara a les portades esportives. El Mundo Deportivo diu festa de Lliga, i és que el Barça va acomiadar una altra temporada amb títols en un local de Castelldefels. La plantilla blaugrana tancarà avui la celebració a PortAventura. Per la seva banda, l'equip femení viatja avui a Oslo per a la final de Champions. I en la final de l'Europa League, que va ser ahir entre Friburgo i Aston Villa, van quedar 0-3 a favor de l'Aston Villa, diu Unai Emery, campió per quinta ocasió. A la portada de l'Esport es parla sobre l'entrevista que ha concedit al mitjà Frenkie de Jong, que el neerlandès és sincera, diuen, i el titular diu que no ha sabut vendre'm bé. És una de les seves declaracions que fa en aquesta entrevista. També es parla de bàsquet, diu l'alemany Isaac Bonga en l'agenda del Barça. També sobre l'Europa League, diu quinta Europa League per a Unai Emery. I acabem amb la portada de l'Esportiu per la Història, diu el titular, i és que el Girona es jugarà el seu futur dissabte contra l'Elche a Montilivi, on només la victòria donarà continuïtat al projecte a primera divisió. L'estadi gironí s'ha fet un fart de veure partits a cara o creu en el futbol professional amb moltes garrotades i dues permanències al límit. Sobre el Barça diu Alicien Ferran, i és que el davanter de Foios, que surt d'una lesió, busca a Mestalla dissabte el trofeu Zarra de millor golejador estatal. I acabem parlant de waterpolo, triomf al Pireu ple de victòries. El Ferencváros, rival del Barceloneta en la semifinal europea.

fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Ai, et pica el nas.
4: A mi la mama em dona mel Rosen Margalef per a l'al·lèrgia.
3: Sí, m'agrada molt la mel.
5: A Rosen Margalef sabem que amb l'esclat de la primavera tot canvia, però el nostre món continua girant al voltant de la mel i els seus derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional, a més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, geleia reial, pròpolis, xarops. Disposem de tot el material apícola necessari per treballar el rusc i la mel en l'època amb més activitat de l'any. Estem al polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrosem.com.
6: Rosem Margalef, la mel de casa.
7: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
8: Al Mood Sunset Club. Aquest mes de maig, la festa no s'atura. Dissabte 23 de maig, gaudeix d'una tarda màgica amb la música en directe The Unleans and the Market Band, els èxits dels 2000 amb DJ Ricard i Mojitos al capvespre. Mood Sunset Club, el teu nou espai. Carretera Roquetes Regués, instal·lacions Montepío.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio. Imagina.
9: Recordàvem fa un moment la música de The Corrs amb aquell Breathless i ara arribem ja a les 8 i mitja, arribem a l'informatiu i ho fem amb la música de Kenny Loggins. La cançó es diu Footloose.

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Quart som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Quart d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977-70-69-42.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De Bon Matí, Imagina Ràdio.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Bé, són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
4: Molt bon dia, Imma.
3: Els musclaires del Delta de l'Ebre s'enfronten al dilema de produir menys i revalorar la venda de proximitat.
4: Aquest és el gran dubte al qual s'enfronten els musclaires del territori durant els últims anys. Els productors han iniciat aquesta setmana la fase de més activitat de collita d'enguany, que esperen allargar fins a ben entrat juliol si les temperatures de l'aigua ho permeten. Esperen arribar als 3 milions de quilos, mig milió per sota que l'anterior, una quantitat condicionada pels costos addicionals que van suposar haver de tornar a sembrar i les pèrdues pel temporal del vent de fangar. A la situació se li sumen les campanyes cada cop més escurçades en el temps pels efectes del canvi climàtic.
3: Finalitza la restauració dels vitralls del primer pis de la coberta de l'absis de la catedral de Tortosa.
4: El projecte impulsat pel bisbat de Tortosa i el capítol catedralici ha constat de netejar, reparar i restaurar les vidreres, les quals presentaven desajustos i desperfectes per l'efecte del temps i les inclemències. La intervenció ha permès reformar la conservació dels vitralls i millorar-ne la integració de l'estructura gòtica del temple. Un cop finalitzada l'obra, es preveu incorporar aquest espai al recorregut de les visites de la catedral.
3: I en agenda, Mescla reunirà 56 stands i 22 show cookings a Deltebre.
4: Del divendres 22 al 24 de maig arriba una nova edició del Mescla amb activitats i una aposta reforçada per la gastronomia, el producte de proximitat i les experiències vinculades al territori. El programa inclourà 22 show cookings i la participació de xefs reconeguts amb estrelles Michelin com Jeroni Castell, Raül Resino, Rafael Múria o Iñaki Aldrey. La fira reunirà 56 stands i mantindrà propostes ja consolidades com Mescla Bord, que combina cuina, navegació i arts escèniques. La inauguració tindrà lloc aquest divendres i les entrades ja estan disponibles al web oficial del Mescla.
5: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
6: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOV, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
5: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
5: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
7: És temps de primavera. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
3: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
4: Avui dijous ens despertem amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 29 i 31 graus a les hores centrals.
3: Molt bé, doncs Andrea, moltíssimes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
4: Fins després.
7: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. On el temps no es mesura, es gaudeix. I on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer. On avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història. Perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
5: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
6: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
7: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
8: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
9: Escoltàvem fa un moment a Shakira recordant el seu Loba i ara és el torn de Chiran. La cançó ja la coneixes, es diu Ashizam.

0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: Bé, ara anem a parlar d'un festival que arriba a la seva cinquena edició i es tracta del Festival Toca'm. Per parlar-ne tenim en nosaltres a Maria Lombarte, Manel Miró, directors del festival. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Primer que res. Anem a parlar del Festival Toca'm, que jo sé que la gent que escolta Imagina Ràdio n'ha escoltat a parlar, sap què és, però m'agradaria que expliquéssiu una mica per a despistats i despistades. Per a començar, què és el Festival Toca'm?
2: El Festival Toca'm és un festival de piano urbà que apropa la música d'aquest instrument, que a vegades pot ser una mica inaccessible, l'apropa al carrer, a les places, l'apropa a tots els públics. És un festival que va néixer, bueno, va començar en la idea de posar un piano de cua al carrer per a espontanis, per a la gent, bueno, allò típic que vas per l'aeroport i trobes un piano a qualsevol puesto, pues nosaltres, Manel i jo som pianistes i vam dir, ostres, seria molt xulo tindre aquí a Tortosa un dia així, no?, que posem un piano al carrer, i vam començar així, no?, el 2019, posàvem un piano al carrer i bueno, la gent tocava i la resposta va ser com a molt impactant, no? La gent se quedava molt parada de trobar-se aquest instrument a la plaça de l'Àngel, que és on lo posàvem.
1: Claro, és que, a veure, de coses al carrer m'ho trobem moltes, eh? Sí. Estem a un moment pues, que al final crec que lo més raro, m'ho sembla lo més quotidià moltes vegades, però claro, un piano no és molt habitual.
2: No, claro, i més un piano de cua, que és un claro. Instrument imponent, que és, vull dir, que té una presència important, no? I llavors vam començar així i al veure la resposta de la gent tan bona, pues vam dir, ostres,
3: no, ho hem de repetir.
1: Claro.
3: I hem d'intentar fer una miqueta més
1: i donar-li forma, no? Claro.
3: El que ens va passar, això ho vam fer el 2019, aquesta iniciativa de que deia Maria. El que ens va passar és que el 2020 per la pandèmia vam haver de parar.
1: Claro.
3: I una mica pues, ens vam quedar així una mica què fem, no? Llavors vam el 21 vam tornar a fer un altre toc en petit en este format, no? d'un sol piano, i ja en ment ja teníem el disseny del festival, que com a festival com el tenim concebut ara va començar el 2022.
1: Molt bé. I ara, bueno, inicialment, com dèiem, era tot a Tortosa, i ara això ja no és així, ja no es pot gaudir només a Tortosa, no?
2: Sí, clar, durant aquests 5 anys, no?, hem anat veient, no?, pues, la resposta de la gent, nosaltres també les ganes d'ampliar, no?, i d'arribar a més gent. Vam dir, per què no portem l'essència del festival Toca'm, el que és lo Toca'm, a diferents poblacions de les Terres de l'Ebre. L'any passat ja ho vam iniciar, el Toca'm Territori, i l'any passat vam poder estar a Amposta i Ascó, i aquest any ja vam estar el 25 d'abril a Flix i el 4 de juliol a les Cases d'Alcanar. Llavors el que fem és portem el piano de cua a la població, en aquest cas pues ara quan anirem al juliol a les Cases d'Alcanar, està el piano allí a una plaça, a la plaça de l'Església, no, plaça Sant Pere, a la plaça de Sant Pere, a estirar, i van los espontanis, gent que vulgui tocar, i també participen l'Escola de Música de les Cases d'Alcanar, que faran un concert al matí, i acabarem la jornada en un concert d'un artista professional, que en aquest cas serà la Clara Santacana. I una mica és això, no? És com portar un petit format del Toca'm, que és això, no? És piano al carrer per espontanis, escola de música, no? Fent participar sempre altres entitats i el concert d'un artista.
1: Molt bé, també està el Toca'm Social.
3: Sí, el Toca'm Social és potser la part més important, no?, que tenim del festival. El gruix són els concerts i totes les activitats artístiques que fem, però ja des del primer dia li vam voler donar una importància a tot el vessant social i aprofitar, no?, tot aquest poder de la música, no només com a oients de concerts, no? I la finalitat del Toca'm Social és poder apropar la música del piano a col·lectius, a públics que durant els dies del festival no poden gaudir dels concerts, no poden anar als concerts, i els hi portem. I també el que dèiem abans, no? Aprofitem una mica tot el que és el camp més terapèutic de la música, no? I en aquest sentit, doncs, tenim col·laboracions amb la Fundació Tutelar Terres de l'Ebre, que és nova d'enguany, la Fundació Mercè Pla, amb l'Associació d'Alzheimer, amb l'Associació de Teatre de Trastorn Autista,
2: Atzabar Arrels,
3: anem als hospitals del Verge de la Cinta, l'Hospital de Jesús, Residències d'Avis, de Sant Miquel, vam anar també a l'Onada. També hem iniciat enguany una col·laboració amb Apropa Cultura per facilitar l'accés als concerts de públics que tenen dificultats físiques per arribar. Bé, és això, no?
1: Claro.
3: I any rere any intentem anar creixent una miqueta més tota aquesta vessant social.
1: Molt bé. Pel que fa als espontanis, que ara m'estava imaginant trobar-me el piano al mig d'una plaça, sense esperar-me'l, no? Mm-hmm. Perquè sempre està aquella gent que no sap què és aquell dia en concret. Llavors, hi ha molt d'espontani que no tinguin idea de tocar el piano.
2: Sí, la veritat és que la gent té curiositat i quan veu el piano... molta gent vol provar i acostar-se a veure la sensació, i nosaltres també els convidem, no? I pues, assenta't, encara que no sàpigues tocar, no? I és com la sensació, no? De tocar les tecles. I després també hi ha gent, pues, que ho ha fet piano quan era petit i sap tocar una mica, o gent com amateur, no? Que s'acosta. Sí que és veritat que en el gruix del festival, que hi ha una programació molt extensa, nosaltres sempre destinem com uns pianos per a aquest tipus de gent. Llavors, per exemple, estem al Mercat de Tortosa, que allí posem un piano a una de les illes del Mercat, i els horaris del Mercat, el divendres i el dissabte, està allí. I este piano allí no es fa cap concert, només és per als espontanis. I aquest any també n'hi haurà un a la plaça de l'Àngel, el dissabte matí, que també es pot acostar tothom qui vulgui, perquè clar, sí. Després los pianos que estan ubicats als espais que fan concerts, pues és més complicat perquè hi ha la prova de so.
1: Claro.
2: I tot això.
1: A més que és un instrument que, bueno, els instruments en general, per a la gent que no sabem tocar música, no? Que no sabem tocar instruments, que no sabem de solfeig, jo crec que el piano és d'aquells que imposen, no? I que penses, a veure si trenco algo,
2: sí,
1: no? Des del desconeixement, almenys.
3: Imposa i veus, no? Que dius que jo no sé tocar, jo no sé música, jo no sé què faig, què toco, no? Però es tracta una mica d'experimentar les sonoritats, experimentar el tacte i bueno...
2: També és un instrument que imposa, però quan tu toques una tecla ja sona.
1: Claro.
2: Ja sona bé. No és com un violí o... Que és més complicat, no? Però, clar, un piano tocant les tecles tu ja
1: clar, pots... Potser no fas una melodia, però el
2: so
1: és bonic.
2: Sí, és bonic, no? Ja és agradable, ja està fet, diguéssim. Clar.
1: Clar, perquè quant de temps està per aprendre piano? És que has posat uns ulls, Maria, que...
2: Claro, una vida, claro.
1: És que, claro, és que, bueno, la música en general demana molta dedicació, no? Perquè al final, pues, és un art, i l'art, sí, pues, demana dedicació.
2: Sí, clar. També depèn, no? O sigui, si vols ser un professional, un pianista professional, doncs clar, ja comences des de petit i ja estàs molt de temps tocant, no? I sempre toques. Si és una persona... Jo sempre ho dic, no? Que qualsevol persona pot començar a aprendre un instrument a qualsevol edat. Clar, no serà un pianista professional, però claro, si algú vol aprendre a tocar el piano, és possible, no? I és el que diu Manel, no? La música té molt de poder i a vegades el fet de saber tocar un instrument te pot evadir de la teva feina, dels teus problemes, o quan ets més gran que ja t'has jubilat, pues allò te pot servir, no? Per a també treballar.
1: Claro.
2: Vull dir que és bo, no? Començar a tocar un instrument és una experiència xula que pot viure tothom.
1: Molt bé. Sí,
3: no,
1: digues.
3: I de fet estaria bé que estigués més extès, no? L'ensenyament de la música i
2: sí,
3: no només el piano, perquè que formés part una mica del currículum acadèmic, no? de les escoles. Una mica més present.
2: Més present del castellà. Sí.
1: Molt bé. Pel que fa a la programació, comencen les activitats avui mateix.
2: Sí.
1: O sigui que a partir d'avui el programa es pot consultar al lloc web del festival, o sigui que un programa extens que ara no el repassarem, sinó potser ens menjaríem el programa, però la pàgina web quina és exactament?
2: Toca'm.cat.
1: Molt bé, així que a través del toca'm.cat, pues, programació
2: sí,
1: i a partir d'aquí...
2: Sí, allà està tot explicat, los programes, los dies, los... Bueno, el que interpretaran, els currículums dels artistes, està tot.
1: Molt bé. Molt bé, jo no sé si teniu alguna cosa més que contar-nos.
2: Bueno, animar la gent que aquests dies pues, participen del festival. És un festival gratuït, tots els concerts són gratuïts i pensem que bueno, això és la idea en el que vam crear, no? per apropar la música a tothom i que no hi hagués cap impediment. O sigui, la gent pot anar estos dies per Tortosa i es trobarà molts de concerts a diferents ubicacions. Hi ha ubicacions que són com a més fàcils perquè són més obertes, com la plaça de l'Ajuntament, la plaça Espanya, o la plaça dels Dolors, o el museu, que allí pues, cap molta més gent i la gent pot anar. I després hi ha uns indrets com els Reals Col·legis, pues, que ja has d'entrar dins del claustre, l'aforament és més limitat, llavors la gent ha d'arribar més pronte per a tindre lloc per a seure's. I també bueno, que podran escoltar tot tipus de música.
3: Sí,
2: no?
3: sí, això també és un tret distintiu del festival, no? Que des del principi vam apostar per intentar abarcar el màxim ventall possible d'estils, des de clàssica, jazz, música més contemporània, flamenc, tango, pop,
2: sí,
3: música
2: que...
3: electrònica, més experimental una mica, i música per a tots els...
1: Claro, o sigui que ens hem de treure del cap la idea aquella d'associar piano a música clàssica,
2: clar,
1: que també està molt bé,
2: sí.
1: però que al final no es pot tocar tot. Molt bé, que això també és important dir-ho. Molt bé, doncs ara sí, Maria, Manel, moltes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé esta edició del Toca'm, esta cinquena edició. I hasta l'any que ve.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.
4: Imagina Ràdio. Llévame esta noche a San Fernando. Imagina Ràdio. La millor música per sentir-se

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: És hora punta, són les 9 del matí, és hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Bon dia, Irma.
5: Els musclaires del Delta de l'Ebre s'enfronten al dilema de produir menys i revalorar la venda de proximitat.
6: Aquest és el gran dubte al qual s'enfronten els musclaires del territori durant els últims anys. Els productors han iniciat aquesta setmana la fase de més activitat de collita d'enguany, que esperen allargar fins a ben entrat juliol si les temperatures de l'aigua ho permet. Esperen arribar als 3 milions de quilos, mig milió per sota que l'anterior, una quantitat condicionada pels costos addicionals que va suposar haver de tornar a sembrar i les pèrdues pel temporal del vent al fangar. A la situació se li sumen les campanyes cada cop més escurçades en el temps pels efectes del canvi climàtic.
5: Finalitza la restauració dels vitralls del primer pis de la coberta de l'absis de la catedral de Tortosa.
6: El projecte, impulsat pel bisbat de Tortosa i el capítol catedralici, ha constat de netejar, reparar i restaurar les vidrieres, les quals presentaven desajustos i desperfectes per l'efecte del temps i les inclemències. La intervenció ha permès reforçar la conservació dels vitralls i millorar-ne la integració en l'estructura gòtica del temple. Un cop finalitzada l'obra, es preveu incorporar aquest espai al recorregut de visites de la catedral.
5: I en agenda, Mescla reunirà 56 stands i 22 show cookings a Deltebre.
6: Del divendres 22 al 24 de maig arriba una nova edició del Mescla amb activitats i una aposta reforçada per la gastronomia, el producte de proximitat i les experiències vinculades al territori. El programa inclourà 22 show cookings i la participació de xefs reconeguts amb estrella Michelin com Jeroni Castell, Raül Resino, Rafael Múria o Iñaki Aldrey. La fira reunirà 56 stands i mantindrà propostes ja consolidades com Mescla Bord, que combina cuina, navegació i arts escèniques. La inauguració tindrà lloc aquest divendres i les entrades ja estan disponibles al web oficial del Mescla.
7: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
8: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furlai, Alea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
7: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
7: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
6: Avui dijous ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 29 i 31 a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, moltes gràcies. Sembla que ve calor, no? Bueno, que ha arribat.
6: Sí, sí, sí, ja està aquí, eh?
5: Molt bé, Loico, ens ho contarà en un rato, en més detall. Moltes gràcies, Andrea. Que passes bon dia. Fins demà.
6: Fins demà, igualment.
5: Bé, recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio. I si no, a més, també pots connectar a imaginaradio.cat per tal d'ampliar informació.
10: Recordes això?
11: Somriu.
10: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
12: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els bràquets tradicionals.
13: Demana la teva primera visita gratuïta.
12: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
13: O ebreclinicdental.com.
12: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
13: O montsiadental.com.
12: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
13: O azahardental.com.
12: Fes com jo i somriu a la vida.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
14: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català. No és

0: Regalen una cançó en català i avui ens ha arribat de la mà de Doctor Prats, acompanyats per La Fumiga, i aquesta cançó es diu No és normal.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Imagina Radio, de bon matí.
0: I recordem ara la música de W, la cançó es diu Please Don't Go.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ja és aquí el nou Malta Shake 5, un SUV pensat per al teu dia a dia. Dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
4: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
3: Si no sou socis, a Ebretique.
4: Servei de bus gratuït.
3: 27 de juny.
4: 27 de juny.
3: La nit que no et pots perdre.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: Intensitat. Duresa. Concentració. Velocitat. Anticipació. Rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols.

0: jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarde, tots els gols. A Imagina Ràdio. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: I anem ara a fer una ullada als sortejos realitzats ahir mateix. Els seus resultats, comencem amb els números de la 649, que han estat l'1, el 6, el 7, el 13, 36 i 44. Complementari el 23 i reintegrament el número 9. La combinació guanyadora de la Bonoloto ha estat formada pel 7, 8, 14, 28, 31 i 43. Complementari el 20 i reintegrament el 7. Els números del trio han estat el 4, el 7 i el 3. I finalment, al cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 41.920 i la sèrie, la 42.
0: Imagina Ràdio. De bon

0: fin del mundo, la música de La La Love You. I ara són les 9 i quasi 16 minuts del matí. És hora de parlar del temps.
1: Imagina Ràdio, de bon matí. Imagina.
0: Com et deia, ara és hora de parlar del temps amb Eloi Cosso, en aquest cas. Avui Eloi no pot estar amb nosaltres aquí als estudis, però ens ha passat la seva previsió del temps. Així que, Eloi, molt bon dia.
2: Bon dia, Inma. Doncs perquè fa la previsió meteorològica, doncs, al vire, una gran calorada amb valors típicament més de primers mitjans de juliol que no pas d'aquest tram final del mes de març, amb un ambient que el podíem qualificar de canicular, 33-35 graus cap a la Vall de l'Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, punts baixos també del Baix Ebre. Nota del Montsià en què doncs, hi haurà boires d'advecció que pot frenar la temperatura, sobretot de bon matí, i també punts de litoral valencià en què les boires doncs, faria de regulador de temperatura màxima. Les mínimes, doncs, també per la banda alta de la mitjana, mínimes a voltant de 18-20 graus, nits tropicals per primer cop aquest 2026 i no serviré cap mena de precipitació ni mig ni llarg termini sinó calor modeon almenys fins primers de juny i tot i això no es veu ni una mini normalització ni una mini refrescada sinó al contrari, calor doncs a dojo, que tinguésseu un molt bon dia.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493. Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 706942.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
4: I escolta, fa un moment a One Direction, ara és el torn d'ell i a la Sherry.

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: I molt ràpidament anem a repassar l'agenda de cara a aquest cap de setmana, perquè ja estem a dijous, i és que, mira, avui, per exemple, hi ha dues activitats a destacar. Una d'elles són les portes obertes al Museu dels Gegants i Grallers. Serà de 4 de la tarda a 7 del vespre al carrer Oliveres, sense número, de Móra la Nova. Avui també, en la programació de les aules d'extensió universitària per a la gent gran, Constel·lacions i Llegendes, viatge per les històries del cel nocturn amb Georgina Marc, a les 6 de la tarda al Centre d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre, a la Ràpita. Demà divendres, entre totes les activitats que hi ha, hi haurà les converses dintre de la programació de converses periodístiques. Hi haurà una conversa amb Pilar Ribes, en motiu del 30è aniversari de la Plana Ràdio. La sessió es dirà Obrint Cap. Serà a les 7 del vespre a l'Smart Centre de Santa Bàrbara. Per al dissabte, dia 23, primer homenatge a Antonio Serrano Arroyo, el bomber que va perdre la vida el 10 de juliol en l'incendi a Paüls. Serà a partir de les 10 i mitja del matí a l'estadi Josep Otero de Tortosa. També hi haurà la festa Rebobina al Mood Sunset Club, amb l'actuació en directe de Ian Lindsay de Market Band, i després hi haurà la sessió de DJ Ricard. Les entrades per a les persones no sòcies es poden adquirir a Bretiquet, i les entrades per a socis a les mateixes oficines del Montepío o a l'aplicació del Playoff. El tardeo serà de 5 de la tarda a 11 de la nit a la carretera del Regués, a la pista del Montepío. Recordem també que dels dies 23 i 24 de maig hi haurà la 17a Mostra d'Arts i Oficis i el 12è Tastavins a Ascó, i que del 22 al 24, Mescla a Deltebre, amb cuina, paisatge i turisme. 17 tastos pel riu Ebre, més de 50 estants amb propostes enogastronòmiques, 3 concerts, música en directe, xerrades, classes magistrals, tallers, venda de tíquets a mescla.deltebre.cat.
0: Dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Imagina. I en només 2 minuts arribem a les 9 i mitja del matí, i avui marxem amb una cançó d'aquelles que tenen coreografia, jo diria que universal. Es tracta del Saturday Night de Wakefield. D'aquesta manera, com deia, posem el punt final al de bon matí. Res més, tu i jo ens trobem demà divendres, res de seguida, també a les 9 i mitja. Et deixo amb 30 minuts de música sense interrupcions, i que passis molt bon dijous. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música per sentir-se bé.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina.
3: Jo m'espai si mor.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els musclaires del Delta de l'Ebre s'enfronten al dilema de produir menys i revalorar la venda de proximitat. Aquest és el gran dubte al qual s'enfronten els musclaires del territori durant els últims anys. Els productors han iniciat aquesta setmana la fase de més activitat de collita d'enguany, que esperen allargar fins a ben entrat juliol si les temperatures de l'aigua ho permeten. Esperen arribar als 3 milions de quilos, mig milió per sota que l'anterior, una quantitat condicionada pels costos addicionals que va suposar haver de tornar a sembrar i les pèrdues pel temporal del vent al fangar. A la situació se li sumen les campanyes cada com més escurçades en el temps pels efectes del canvi climàtic. Finalitza la restauració dels vitralls del primer pis de la coberta de l'absis de la catedral de Tortosa. El projecte, impulsat pel bisbat de Tortosa i el capítol catedralici, ha constat de netejar, reparar i restaurar les vidrieres, les quals presentaven desajustos i desperfectes per l'efecte del temps i les inclemències. La intervenció ha permès reforçar la conservació dels vitralls i millorar-ne la integració en l'estructura gòtica del temple. Un cop finalitzada l'obra, es preveu incorporar aquest espai al recorregut de visites de la catedral. I en agenda, Mescla reunirà 56 stands i 22 show cookings a Deltebre. Del divendres 22 al 24 de maig arriba una nova edició del Mescla amb activitats i una aposta reforçada per la gastronomia, el producte de proximitat i les experiències vinculades al territori. El programa inclourà 22 show cookings i la participació de xefs reconeguts amb estrelles Michelin com Jeroni Castell, Raúl Resino, Rafael Múria o Iñaki Aldrey. La fira reunirà 56 stands i mantindrà propostes ja consolidades com el Mescla Board, que combina cuina, navegació i arts escèniques. La inauguració tindrà lloc aquest divendres i les entrades ja estan disponibles al web oficial del Mescla.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 29 i 31 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Aquest cap de setmana celebra Tastavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
4: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: Nou Mazda CX-5. Amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
4: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
5: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
6: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
7: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.
8: Ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Els musclaires del Delta de l'Ebre s'enfronten al dilema de produir menys i revalorar la venda de proximitat. Aquest és el gran dubte al qual s'enfronten els musclaires del territori durant els últims anys. Els productors han iniciat aquesta setmana la fase de més activitat de collita d'enguany, que esperen allargar fins a ben entrat juliol si les temperatures de l'aigua ho permeten. Esperen arribar als 3 milions de quilos, mig milió per sota que l'anterior, una quantitat condicionada pels costos addicionals que va suposar haver de tornar a sembrar i les pèrdues pel temporal del vent al fangar. A la situació se li sumen les campanyes cada com més escurçades en el temps pels efectes del canvi climàtic. Finalitza la restauració dels vitralls del primer pis de la coberta de l'absis de la catedral de Tortosa. El projecte, impulsat pel bisbat de Tortosa i el capítol catedralici, ha constat de netejar, reparar i restaurar les vidrieres, les quals presentaven desajustos i desperfectes per l'efecte del temps i les inclemències. La intervenció ha permès reforçar la conservació dels vitralls i millorar-ne la integració en l'estructura gòtica del temple. Un cop finalitzada l'obra, es preveu incorporar aquest espai al recorregut de visites de la catedral. I en agenda, Mescla reunirà 56 stands i 22 show cookings a Deltebre. Del divendres 22 al 24 de maig arriba una nova edició del Mescla amb activitats i una aposta reforçada per la gastronomia, el producte de proximitat i les experiències vinculades al territori. El programa inclourà 22 show cookings i la participació de xefs reconeguts amb estrelles Michelin com Jeroni Castell, Raül Resino, Rafael Múria o Iñaki Aldrey. La fira reunirà 56 stands i mantindrà propostes ja consolidades com el Mescla Board, que combina cuina, navegació i arts escèniques. La inauguració tindrà lloc aquest divendres i les entrades ja estan disponibles al web oficial del Mescla. I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 29 i 31 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: radio. Imagina radio. Imagina.
1: M'encanta.
2: L'escolto tota l'estona.
3: Així és.
0: Imagina radio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina radio.
3: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
3: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
4: El Mood Sunset Club. Aquest mes de maig, la festa no s'atura. Dissabte 23 de maig, gaudeix d'una tarda màgica amb la música en directe The Unleans and the Market Band, els èxits dels 2000 amb DJ Ricard i Mojitos al capvespre. Mood Sunset Club, el teu nou espai. Carretera Roquetes Regués, instal·lacions Montepío.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
7: Aquest cap de setmana celebra Tastavins a Ascó, maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares, aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
3: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació... Rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 30 de març, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
2: Lo Riu Sona Festival.
1: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Entrevella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
2: Lo Riu Sona Festival.
1: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Imagina Ràdio, la millor música
5: per sentir-se bé.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. La Fira de l'Oli de Jesús consolida els seus concursos artístics amb la participació de 45 obres. Els concursos de pintura i fotografia dedicats a l'oli, la garrofa i la pedra seca han repartit prop de 2.000 euros en premis. En pintura, el primer guardó ha estat per Juan Manuel Torres de Gavà amb l'obra Camí a la Immaculada, mentre que en fotografia ha guanyat Maria Pilar Raibonet amb oli i llum. També ha destacat la participació infantil i juvenil amb treballs inspirats en el paisatge i la cultura ebrenca. El concurs fotogràfic ha tingut un caire emotiu, ja que aquesta edició s'ha dedicat a la memòria de Pilar Madorran, vinculada al certamen des dels seus inicis i membre del jurat en edicions passades. Les obres premiades es podran visitar a l'espai I'm Art de Jesús fins al 19 de juny. Amposta millora la xarxa de camins amb una inversió de més de 500.000 d'euros. L'Ajuntament ha executat durant els primers mesos de l'any una inversió extraordinària de 550.000 euros per millorar la xarxa de camins municipals. Els treballs han inclòs la reparació i restitució de camins adaptant-los a les condicions del canvi climàtic. En alguns trams s'ha utilitzat asfalt en calent o formigó per reforçar la resistència davant d'episodis de pluja intensa. En total s'han millorat 10 camins de seca com Toses, Comunets, Ferretera, Granell o el Camí Vell de Masdenverge a Amposta. Paral·lelament, l'Ajuntament té en marxa una nova fase d'inversió d'1.500.000 euros per continuar millorant la xarxa de camins, en aquest cas, centrat en la zona de la Ribera. Tortosa acollirà aquest dissabte 23 de maig la Rider 1000 amb més de 2.000 motoristes inscrits. L'esdeveniment, que comptarà amb la participació de riders de 7 nacionalitats diferents, tindrà el pavelló firal de Remolins com a centre d'operacions i inclourà una fira amb exposició de motos i estands de patrocinadors. La Rider 1000, organitzada per Motoclub Manresa, ofereix 4 rutes de fins a 1.000 quilòmetres que travessen diversos territoris com les Terres de l'Ebre i altres comunitats. Enguany, com a novetat, s'incorpora un doble podi de sortida per agilitzar l'inici de les diferents categories. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Masdenverge, 29 al Pinell de Brai i 31 graus a Xerta i Benissanet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadí del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
6: Que bé, quina olor més bona.
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
9: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Ja és aquí el nou Mazda CX-5, un SUV pensat per al teu dia a dia, dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
5: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
6: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
8: Ha ha ha.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. La Fira de l'Oli de Jesús consolida els seus concursos artístics amb la participació de 45 obres. Els concursos de pintura i fotografia dedicats a l'oli, la garrofa i la pedra seca han repartit prop de 2.000 euros en premis. En pintura, el primer guardó ha estat per Juan Manuel Torres de Gavà amb l'obra Camí a la Immaculada, mentre que en fotografia ha guanyat Maria Pilar Raibonet amb Oli i Llum. També ha destacat la participació infantil i juvenil amb treballs inspirats en el paisatge i la cultura ebrenca. El concurs fotogràfic ha tingut un caire emotiu, ja que aquesta edició s'ha dedicat a la memòria de Pilar Madorran, vinculada al certamen des dels seus inicis i membre del jurat en edicions passades. Les obres premiades es podran visitar a l'espai Aim Art de Jesús fins al 19 de juny. Amposta millora la xarxa de camins amb una inversió de més de 500.000 d'euros. L'Ajuntament ha executat durant els primers mesos de l'any una inversió extraordinària de 550.000 euros per millorar la xarxa de camins municipals. Els treballs han inclòs la reparació i restitució de camins adaptant-los a les condicions del canvi climàtic. En alguns trams s'ha utilitzat asfalt en calent o formigó per reforçar la resistència davant d'episodis de pluja intensa. En total s'han millorat 10 camins de seca com Toses, Comunets, Ferretera, Granell o el Camí Vell de Masdenverge Amposta. Paral·lelament, l'Ajuntament té en marxa una nova fase d'inversió d'1.500.000 euros per continuar millorant la xarxa de camins, en aquest cas, centrat en la zona de la Ribera. Tortosa acollirà aquest dissabte 23 de maig la Rider 1000 amb més de 2.000 motoristes inscrits. L'esdeveniment, que comptarà amb la participació de riders de 7 nacionalitats diferents, tindrà el pavelló firal de Remolins com a centre d'operacions i inclourà una fira amb exposició de motos i estants de patrocinadors. La Rider 1000, organitzada per Motoclub Manresa, ofereix 4 rutes de fins a 1.000 quilòmetres que travessen diversos territoris com les Terres de l'Ebre i altres comunitats. Enguany, com a novetat, s'incorpora un doble podi de sortida per agilitzar l'inici de les diferents categories.
2: És temps de primavera. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Masdenverge, 29 al Pinell de Brai i 31 graus a Xerta i Benissanet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
3: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estimo.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana has celebrat Estavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
6: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
7: La millor música
6: per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
0: Son les dos.
2: Les notícies amb Roger Franquet.
3: Bona tarda. Prop de 200 docents de les Terres de l'Ebre i el País Valencià tallen l'N340 a Vinaròs amb una baldanada popular sota el lema «L'Ocènia no és frontera». La protesta ha arrencat a 8:45 del matí al terme a tocar d'Alcanar. Els participants han muntat una carpa i han cuinat una paella amb baldanes per celebrar un esmorzar enmig de la via. Els manifestants han assegurat que tenen reivindicacions compartides i han aprofitat per reclamar una educació en català i valencià, millores salarials, recursos per a l'educació pública i les dimissions de les conselleres d'Educació de Catalunya, Esther Niubó, i de València, Carmen Ortí. Tot plegat sota l'atenta mirada de la Guàrdia Civil, que ha desplaçat diverses patrulles fins a la zona. Amposta destina 129.600 euros a 9 entitats socials del municipi. L'Ajuntament ha renovat els convenis de col·laboració amb 9 entitats socials quan es van signar els acords entre l'alcalde, Adam Tomàs, la regidora de Drets Socials, Núria Ferrer, i representants de les associacions beneficiàries. Les subvencions serviran per reforçar projectes socials i l'atenció a col·lectius vulnerables del municipi en funció de l'activitat de cada entitat. Durant l'acte, el consistori va destacar el paper essencial d'aquestes organitzacions, assegurant que sovint arriben on l'administració no arriba. Entre les entitats beneficiàries hi ha APASA, Creu Roja, Càritas, AFAM o l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre. L'escola del Lligallo del Gànguil de Camarles inaugurarà demà divendres 22 de maig la nova aula de la Llar d'Infants Rural. L'acte comptarà amb la presència del secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez Renom, i del director territorial d'Educació, Mario González Jorge. La inauguració coincidirà amb la jornada anual de l'Esder Mestral, que agrupa les escoles de Campredó, Vinallop i Camarles. Durant la visita institucional es farà un recorregut per les noves instal·lacions i diverses activitats educatives i culturals vinculades al territori. L'actuació vol donar resposta a les necessitats de les famílies i reforçar els serveis educatius al món rural. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Masdenverge, 29 al Pinell de Brai i 31 graus a Xerta i Benissanet. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Dissabte 30 de març, a Amposta.
3: Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
2: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
3: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
2: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
3: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
2: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
5: Intensitat. Duresa. Concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio. Baby, put your...

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mousse d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
2: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: Aquest cap de setmana celebra Tastavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
5: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
6: Imagina Ràdio.

0: millor selecció musical.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Prop de 200 docents de les Terres de l'Ebre i el País Valencià tallen l'N340 a Vinaròs amb una baldanada popular sota el lema «L'Ocènia no és frontera». La protesta ha arrencat a 8:45 del matí al terme a tocar del Canà. Els participants han muntat una carpa i han cuinat una paella amb baldanes per celebrar un esmorzar enmig de la via. Els manifestants han assegurat que tenen reivindicacions compartides i han aprofitat per reclamar una educació en català i valencià, millores salarials, recursos per a l'educació pública i les dimissions de les conselleres d'Educació de Catalunya, Esther Niubó, i de València, Carmen Ortí. Tot plegat sota l'atenta mirada de la Guàrdia Civil, que ha desplaçat diverses patrulles fins a la zona. Amposta destina 129.600 euros a 9 entitats socials del municipi. L'Ajuntament ha renovat els convenis de col·laboració amb 9 entitats socials quan es van signar els acords entre l'alcalde, Adam Tomàs, la regidora de Drets Socials, Núria Ferrer, i representants de les associacions beneficiàries. Les subvencions serviran per reforçar projectes socials i l'atenció a col·lectius vulnerables del municipi en funció de l'activitat de cada entitat. Durant l'acte, el consistori va destacar el paper essencial d'aquestes organitzacions, assegurant que sovint arriben on l'administració no arriba. Entre les entitats beneficiàries hi ha APASA, Creu Roja, Càritas, AFAM o l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre. L'escola del Lligallo del Gànguil de Camarles inaugurarà demà divendres 22 de maig la nova aula de la Llar d'Infants Rural. L'acte comptarà amb la presència del secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez Renom, i del director territorial d'Educació, Mario González Jorge. La inauguració coincidirà amb la jornada anual de la ZER Mestral, que agrupa les escoles de Campredó, Vinallop i Camarles. Durant la visita institucional es farà un recorregut per les noves instal·lacions i diverses activitats educatives i culturals vinculades al territori. L'actuació vol donar resposta a les necessitats de les famílies i reforçar els serveis educatius al món rural. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Masdenverge, 29 al Pinell de Brai i 31 graus a Xerta i Benissanet. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imagineradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Els dies 11 i 12 de juny, a les vinyes del convent d'Horta de Sant Joan, primer congrés de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Innovació i territori. Una iniciativa que neix amb l'objectiu d'oferir un espai de trobada i treball entre empreses, administracions i altres agents del territori

0: amb la finalitat d'impulsar la bioeconomia, la innovació i el desenvolupament sostenible a les Terres de l'Ebre, perquè la nostra terra inspira. Inscripcions i programa a terresdelebrebiosfera.cat. Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Ei, Jordi, sortim a sopar?
3: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
2: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
3: I un bon consell? On dius que sopem?
2: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu.
0: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
4: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900 131 002 o a IOA.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: A Econutrients Naturací Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturací, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
4: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
5: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
6: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info: martinezparis.com.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Fira de l'Oli de Jesús consolida els seus concursos artístics amb la participació de 45 obres. Els concursos de pintura i fotografia dedicats a l'oli, la garrofa i la pedra seca han repartit prop de 2.000 euros en premis. En pintura, el primer guardó ha estat per Juan Manuel Torres de Gavà amb l'obra Camí a la Immaculada, mentre que en fotografia ha guanyat Maria Pilar Raibonet amb Oli i Llum. També ha destacat la participació infantil i juvenil amb treballs inspirats en el paisatge i la cultura ebrenca. El concurs fotogràfic ha tingut un caire emotiu, ja que aquesta edició s'ha dedicat a la memòria de Pilar Madorran, vinculada al certamen des dels seus inicis i membre del jurat en edicions passades. Les obres premiades es podran visitar a l'espai Aim Art de Jesús fins al 19 de juny. Amposta millora la xarxa de camins amb una inversió de més de 500.000 d'euros. L'Ajuntament ha executat durant els primers mesos de l'any una inversió extraordinària de 550.000 euros per millorar la xarxa de camins municipals. Els treballs han inclòs la reparació i restitució de camins adaptant-los a les condicions del canvi climàtic. En alguns trams s'ha utilitzat asfalt en calent o formigó per reforçar la resistència davant d'episodis de pluja intensa. En total s'han millorat 10 camins de seca, com Toses, Comunets, Ferretera, Granell o el Camí Vell de Masdenverge Amposta. Paral·lelament, l'Ajuntament té en marxa una nova fase d'inversió d'1.500.000 euros per continuar millorant la xarxa de camins, en aquest cas, centrat en la zona de la Ribera. Tortosa acollirà aquest dissabte 23 de maig la Rider 1000 amb més de 2.000 motoristes inscrits. L'esdeveniment, que comptarà amb la participació de riders de 7 nacionalitats diferents, tindrà el pavelló firal de Remolins com a centre d'operacions i inclourà una fira amb exposició de motos i estants de patrocinadors. La Rider 1000, organitzada per Motoclub Manresa, ofereix 4 rutes de fins a 1.000 quilòmetres que travessen diversos territoris com les Terres de l'Ebre i altres comunitats. Enguany, com a novetat, s'incorpora un doble podi de sortida per agilitzar l'inici de les diferents categories. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Masdenverge, 29 al Pinell de Brai i 31 graus a Xerta i Benissanet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: La millor música
2: per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta.

0: Tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
1: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipta.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operación Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana celebra Tastavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
3: Lo Riu Sona Festival.
2: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Travella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
3: Lo Riu Sona Festival.
2: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus amb tots els models.
5: Vine a aprofitar-ho a Auto Esteller, a Vinaròs i Tortosa.
6: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Fira de l'Oli de Jesús consolida els seus concursos artístics amb la participació de 45 obres. Els concursos de pintura i fotografia dedicats a l'oli, la garrofa i la pedra seca han repartit prop de 2.000 euros en premis. En pintura, el primer guardó ha estat per Juan Manuel Torres de Gavà amb l'obra Camí a la Immaculada, mentre que en fotografia ha guanyat Maria Pilar Raibonet amb oli i llum. També ha destacat la participació infantil i juvenil amb treballs inspirats en el paisatge i la cultura ebrenca. El concurs fotogràfic ha tingut un caire emotiu, ja que aquesta edició s'ha dedicat a la memòria de Pilar Madorran, vinculada al certamen des dels seus inicis i membre del jurat en edicions passades. Les obres premiades es podran visitar a l'espai I'm Art de Jesús fins al 19 de juny. Amposta millora la xarxa de camins amb una inversió de més de 500.000 d'euros. L'Ajuntament ha executat durant els primers mesos de l'any una inversió extraordinària de 550.000 euros per millorar la xarxa de camins municipals. Els treballs han inclòs la reparació i restitució de camins adaptant-los a les condicions del canvi climàtic. En alguns trams s'ha utilitzat asfalt en calent o formigó per reforçar la resistència davant d'episodis de pluja intensa. En total s'han millorat 10 camins de seca com Toses, Comunets, Ferretera, Granell o el Camí Vell de Masdenverge a Amposta. Paral·lelament, l'Ajuntament emmarca una nova fase d'inversió d'1.500.000 euros per continuar millorant la xarxa de camins, en aquest cas, centrat en la zona de la Ribera. Tortosa acollirà aquest dissabte 23 de maig la Rider 1000 amb més de 2.000 motoristes inscrits. L'esdeveniment, que comptarà amb la participació de riders de 7 nacionalitats diferents, tindrà el pavelló firal de Remolins com a centre d'operacions i inclourà una fira amb exposició de motos i estants de patrocinadors. La Rider 1000, organitzada per Motoclub Manresa, ofereix 4 rutes de fins a 1.000 quilòmetres que travessen diversos territoris com les Terres de l'Ebre i altres comunitats. Enguany, com a novetat, s'incorpora un doble podi de sortida per agilitzar a l'inici de les diferents categories. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Masdenverge, 29 al Pinell de Brai i 31 graus a Xerta i Benissanet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, � minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
4: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
5: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
6: Imagina Ràdio.
7: Imagina.
8: Imagina.
9: Imagina Ràdio.
10: Saps que jo t'estiu igual.
11: Molt, molt, m'agrada molt.
12: M'encanta.
9: L'escolto. Imagina Ràdio.
11: Tota l'estona. No puedo
8: vivir. Així és.
9: Imagina Ràdio.
11: La millor selecció musical.
9: Imagina Ràdio.
8: La millor música.
9: Per sentir-se bé. Imagina.
13: I will survive without you.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Prop de 200 docents de les Terres de l'Ebre i el País Valencià tallen l'N340 a Vinaròs amb una baldanada popular sota el lema «L'Ocènia no és frontera». La protesta ha arrencat a 8:45 del matí al terme a tocar del Canà. Els participants han muntat una carpa i han cuinat una paella amb baldanes per celebrar un esmorzar enmig de la via. Els manifestants han assegurat que tenen reivindicacions compartides i han aprofitat per reclamar una educació en català i valencià, millores salarials, recursos per a l'educació pública i les dimissions de les conselleres d'Educació de Catalunya, Esther Niubó, i de València, Carmen Ortí. Tot plegat sota l'atenta mirada de la Guàrdia Civil, que ha desplaçat diverses patrulles fins a la zona. Amposta destina 129.600 euros a 9 entitats socials del municipi. L'Ajuntament ha renovat els convenis de col·laboració amb 9 entitats socials quan es van signar els acords entre l'alcalde, Adam Tomàs, la regidora de Drets Socials, Núria Ferrer, i representants de les associacions beneficiàries. Les subvencions serviran per reforçar projectes socials i l'atenció a col·lectius vulnerables del municipi en funció de l'activitat de cada entitat. Durant l'acte, el consistori va destacar el paper essencial d'aquestes organitzacions, assegurant que sovint arriben on l'administració no arriba. Entre les entitats beneficiàries hi ha APASA, Creu Roja, Càritas, AFAM o l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre. L'escola del Lligallo del Gànguil de Camarles inaugurarà demà divendres 22 de maig la nova aula de la Llar d'Infants Rural. L'acte comptarà amb la presència del secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez Renom, i del director territorial d'Educació, Mario González Jorge. La inauguració coincidirà amb la jornada anual de la ZER Mestral, que agrupa les escoles de Campredó, Vinallop i Camarles. Durant la visita institucional es farà un recorregut per les noves instal·lacions i diverses activitats educatives i culturals vinculades al territori. L'actuació vol donar resposta a les necessitats de les famílies i reforçar els serveis educatius al món rural. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà divendres, també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imagineradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio.

0: performance ballarines i moltíssim ambient.
1: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
0: Si no sou socis, a Ebretique.
1: Servei de bus gratuït.
0: 27 de juny.
1: 27 de juny.
0: La nit que no et pots perdre.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
4: Imagina Ràdio,

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
4: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
5: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
6: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Prop de 200 docents de les Terres de l'Ebre i el País Valencià tallen l'N340 a Vinaròs amb una baldanada popular sota el lema «L'Ocènia no és frontera». La protesta ha arrencat a 8:45 del matí al terme a tocar d'Alcanar. Els participants han muntat una carpa i han cuinat una paella amb baldanes per celebrar un esmorzar enmig de la via. Els manifestants han assegurat que tenen reivindicacions compartides i han aprofitat per reclamar una educació en català i valencià, millores salarials, recursos per a l'educació pública i les dimissions de les conselleres d'Educació de Catalunya, Esther Niubó, i de València, Carmen Ortí. Tot plegat sota l'atenta mirada de la Guàrdia Civil, que ha desplaçat diverses patrulles fins a la zona. Amposta destina 129.600 euros a 9 entitats socials del municipi. L'Ajuntament ha renovat els convenis de col·laboració amb 9 entitats socials quan es van signar els acords entre l'alcalde, Adam Tomàs, la regidora de Drets Socials, Núria Ferrer, i representants de les associacions beneficiàries. Les subvencions serviran per reforçar projectes socials i l'atenció a col·lectius vulnerables del municipi en funció de l'activitat de cada entitat. Durant l'acte, el consistori va destacar el paper essencial d'aquestes organitzacions, assegurant que sovint arriben on l'administració no arriba. Entre les entitats beneficiàries hi ha APASA, Creu Roja, Càritas, AFAM o l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre. L'escola del Lligallo del Gànguil de Camarles inaugurarà demà divendres 22 de maig la nova aula de la Llar d'Infants Rural. L'acte comptarà amb la presència del secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez Renom, i del director territorial d'Educació, Mario González Jorge. La inauguració coincidirà amb la jornada anual de la ZER Mestral, que agrupa les escoles de Campredó, Vinallop i Camarles. Durant la visita institucional es farà un recorregut per les noves instal·lacions i diverses activitats educatives i culturals vinculades al territori. L'actuació vol donar resposta a les necessitats de les famílies i reforçar els serveis educatius al món rural. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà divendres, també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imagineradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Nada volverá
3: a ser como. L'escolto.
4: M'encanta.
3: Tota l'estona.
2: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: La millor música.
2: Per sentir.

0: Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 30 de maig. Aposta.
2: Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
3: Lo Riu Sona Festival.
1: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
2: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
3: Lo Riu Sona Festival.
2: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
1: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
2: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
1: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
5: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Detenen a Riba-roja d'Ebre un home que s'hauria mudat a una finca aïllada després de matar la parella a Suïssa. La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la policia cantonal de Turgòvia, va detenir un home de 50 anys i nacionalitat suïssa per homicidi dolós el passat 28 d'abril. Paral·lelament, es van fer actuacions a Suïssa, on es va localitzar el cadàver de la dona després que el presumpte autor aportés la ubicació exacta de les restes al jardí de l'habitatge que compartia la parella suïssa. Segons la investigació, després de l'homicidi, l'investigat va traslladar la seva residència a Espanya i es va instal·lar en una finca aïllada i de molt difícil accés al terme municipal de Riba-roja d'Ebre. Reconstruir l'escorxador de Tortosa destruït per un incendi costarà més de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Tortosa ha licitat per més de 125.000 euros la redacció del projecte executiu i la direcció facultativa de l'obra que inicialment havia previst enllestir durant aquest 2026. Les afectacions estructurals causades pel foc van obligar a enderrocar la nau del polígon industrial Baix Ebre. Les instal·lacions estaven gestionades per la societat mixta Escorxador de Tortosa, un 89% propietat de l'Ajuntament i l'altre 11% en mans d'una cinquantena industrials, carnis i carnissers. A més, fa uns dies, la societat va decidir acomiadar els tres treballadors en ERO des del tancament. I en agenda, la Sénia reviurà este dissabte 23 de maig la història aeronàutica amb la 14a diada del camp d'aviació. La jornada al Centre d'Aviació Històrica de la Sénia i dedicada a la divulgació aeronàutica i la memòria històrica inclourà visites guiades, recreació històrica i experiències interactives obertes a tots els públics. Entre els actes destacats hi haurà la presentació del projecte T-12 Aviocar i una visita al camp d'aviació de la Sénia vinculat a la Guerra Civil. La diada també comptarà amb simuladors de vol de l'F-18 Hornet i de l'Airbus A400M per apropar el món de l'aviació als assistents i, a més, hi haurà ambientació d'època a càrrec del grup de recreació històrica Ejército del Ebro. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà divendres, també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Aquest cap de setmana celebra Tastavins a Ascó, maridatges, degustacions

0: Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. uiobres.com. Uiobres. Construïm els teus somnis.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Ja és aquí el nou Malta CX-5, un SUV pensat per al teu dia a dia, dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
5: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
6: Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
7: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
8: Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Detenen a Riba-roja d'Ebre un home que s'hauria mudat a una finca aïllada després de matar la parella a Suïssa. La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la policia cantonal de Turgòvia, va detenir un home de 50 anys i nacionalitat suïssa per homicidi dolós el passat 28 d'abril. Paral·lelament, es van fer actuacions a Suïssa, on es va localitzar el cadàver de la dona després que el presumpte autor aportés la ubicació exacta de les restes al jardí de l'habitatge que compartia la parella suïssa. Segons la investigació, després de l'homicidi, l'investigat va traslladar la seva residència a Espanya i es va instal·lar en una finca aïllada i de molt difícil accés al terme municipal de Riba-roja d'Ebre. Reconstruir l'escorxador de Tortosa destruït per un incendi costarà més de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Tortosa ha licitat per més de 125.000 euros la redacció del projecte executiu i la direcció facultativa de l'obra, que inicialment havia previst enllestir durant aquest 2026. Les afectacions estructurals causades pel foc van obligar a enderrocar la nau del polígon industrial Baix Ebre. Les instal·lacions estaven gestionades per la societat mixta Escorxador de Tortosa, un 89% propietat de l'Ajuntament i l'altre 11% en mans d'una cinquantena industrials, carnis i carnissers. A més, fa uns dies, la societat va decidir acomiadar els tres treballadors en ERO des del tancament. I en agenda, la Sénia reviurà este dissabte 23 de maig la història aeronàutica amb la 14a Diada del Camp d'Aviació. La jornada al Centre d'Aviació Històrica de la Sénia i dedicada a la divulgació aeronàutica i la memòria històrica inclourà visites guiades, recreació històrica i experiències interactives obertes a tots els públics. Entre els actes destacats hi haurà la presentació del projecte T-12 Aviocar i una visita al camp d'aviació de la Sénia vinculat a la Guerra Civil. La Diada també comptarà amb simuladors de vol de l'F-18 Hornet i de l'Airbus A400M per apropar el món de l'aviació als assistents i, a més, hi haurà ambientació d'època a càrrec del grup de recreació històrica Ejército del Ebro. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà divendres, també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: Brindarem fins que s'acabi la sort.
0: Imagina.
2: M'encanta.
3: L'escolto tota l'estona.
4: Així és.
0: Imagina Ràdio,
3: la millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: Carolina.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Detenen a Riba-roja d'Ebre un home que s'hauria mudat a una finca aïllada després de matar la parella a Suïssa. La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la policia cantonal de Turgòvia, va detenir un home de 50 anys i nacionalitat suïssa per homicidi dolós el passat 28 d'abril. Paral·lelament, es van fer actuacions a Suïssa, on es va localitzar el cadàver de la dona després que el presumpte autor aportés la ubicació exacta de les restes al jardí de l'habitatge que compartia la parella suïssa. Segons la investigació, després de l'homicidi, l'investigat va traslladar la seva residència a Espanya i es va instal·lar en una finca aïllada i de molt difícil accés al terme municipal de Riba-roja d'Ebre. Reconstruir l'escorxador de Tortosa destruït per un incendi costarà més de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Tortosa ha licitat per més de 125.000 euros la redacció del projecte executiu i la direcció facultativa de l'obra, que inicialment havia previst enllestir durant aquest 2026. Les afectacions estructurals causades pel foc van obligar a enderrocar la nau del polígon industrial Baix Ebre. Les instal·lacions estaven gestionades per la societat mixta Escorxador de Tortosa, un 89% propietat de l'Ajuntament i l'altre 11% en mans d'una cinquantena industrials, carnis i carnissers. A més, fa uns dies la societat va decidir acomiadar els tres treballadors en ERO des del tancament. I en agenda, la Sénia reviurà este dissabte 23 de maig la història aeronàutica amb la 14a diada del camp d'aviació. La jornada al Centre d'Aviació Històrica de la Sénia i dedicada a la divulgació aeronàutica i la memòria històrica inclourà visites guiades, recreació històrica i experiències interactives obertes a tots els públics. Entre els actes destacats hi haurà la presentació del projecte T-12 Aviocar i una visita al camp d'aviació de la Sénia vinculat a la Guerra Civil. La diada també comptarà amb simuladors de vol de l'F-18 Hornet i de l'Airbus A400M per apropar el món de l'aviació als assistents i, a més, hi haurà ambientació d'època a càrrec del grup de recreació històrica Ejército del Ebro. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà divendres també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

que ara ens parla i no entenc ni una paraula i ens conviden i riem. I la nit es va fonent i de fons

Imagina Radio.